0: recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones.
1: En total, Caracas prevé un ingreso de más de 209.000 millones de dólares y Washington espera duplicar sus reservas y disminuir el precio al alza de los carburantes.
2: Gracias, Javi. Por cierto, ya son 750 los fallecidos y más de 3.000 heridos después de la devastadora riada que ha arrasado varias zonas del Himalaya entre Nepal y el Tíbet chino. El desprendimiento de un glaciar provocó un torrente de hielo, barro y escombros que sepultó pueblos enteros. En la zona de Nepal han fallecido 734 personas y 2.498 siguen sin ser localizadas. En el lado chino hay 16 muertos y 546 son los desaparecidos. Entre ellos hay ciudadanos de 23 países y al menos 2 son españoles. Es todo, pero recuerden la información que sigue en esta sintonía, también actualizada en la web en rtve.es.
3: Radio 5. Cataluña.
4: Bon dia. El govern de Salvador Illa conclou la cinquena trobada de l'executiu celebrada al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer a la Noguera. S'ha traçat el full de ruta del nou curs polític que ha de donar resposta, diu, a les necessitats del territori. Illa arriba a l'equador de la legislatura amb crisis obertes, educació, sanitat o rodalies i amb reptes com aprovar el plàter que ha de servir per implantar energies renovables. I una promesa, Illa diu que complirà amb tots els compromisos. Tot seguit desgranem aquesta segona jornada de l'executiu. Però abans, previsió meteorològica, Jordi Urios. Aimet, bon dia.
5: Bon dia. Avui continua el temps estable a Catalunya, amb cel poc ennuvolat o cel clar, i les temperatures avui en ascens, excepte al Ter Sud, en variaran poc. Les màximes avui a la depressió de Lleida seran significativament elevades. Avui s'esperen màximes de 35 graus a Lleida, 34 a Girona, 32 a Barcelona, 30 a Tarragona. Aquests valors, sense grans canvis fins al dimecres, a partir de meitat de la setmana que ve s'espera una pujada de les temperatures cap a valors significativament elevats, especialment cap a l'interior. Avui el vent serà fluix variable al matí, tendint al migdia a bufar de component sud amb intervals moderats a la tarda. És una informació d'Aemet.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per les energies renovables i acaba així amb la dependència de tercers països. Des d'Alcarràs al Segrià, l'epicentre de l'energia fotovoltaica a casa nostra, assegura que Catalunya no té petroli, però si sol, l'eina per desplegar la renovable, segons Illa, és el plàter. Llorenç Llop.
6: Es tracta del parc més gran de Catalunya que ha permès duplicar la capacitat fotovoltaica de casa nostra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va apel·lar al diàleg i al consens per escollir un 2% del territori per instal·lar les noves infraestructures renovables. Segons Illa, Catalunya necessita fer efectiu el plàter per no haver de dependre de l'energia d'altres països.
7: Ho hem dependre de Rússia, ho hem dependre de països amb règims, efectivament, que no són democràtics, ho hem tenir dependència exterior en matèria energètica o ho hem apostar per l'autonomia energètica. Diu, home, hi podem? I tant que podem. Petroli no en tenim. Sol, sí.
6: L'objectiu del govern és triplicar la potència energètica pel 2030 i multiplicar-la per 12 l'any 2050 fins a arribar als 60.000 megawatts. Elisenda Alemany, secretària general d'Esquerra Republicana, es va posicionar a favor de signar un acord sempre que es faci amb respecte i tenint en compte a totes les parts involucrades.
8: S'ha de fer respectant la sobirania territorial d'aquells que més coneixen el territori. Nosaltres ja vam fer retirar en el seu moment el pla del govern de la Generalitat perquè creiem que no s'estava fent amb prou diàleg i prou consens. Ara estem en un procés d'esmenes que esperem que arribin en bon port.
6: L'agenda institucional d'aquesta cinquena trobada de govern va acabar ahir per la tarda amb la visita a l'Ajuntament i les piscines de Preixens a la Noguera.
4: Una agenda ben atapeïda, la del govern, que també va inaugurar el nou centre d'atenció primària del Manal al Segrià. Illa ho va fer acompanyat de la consellera de Salut, Olga Pané, que va tombar els discursos populistes dels que no volen pagar impostos, i la titular de Salut, Llorenç, que va lloar la feina ingent dels CAPs.
6: El CAP del Mena, en funcionament des del 13 de juliol, ha suposat una inversió de gairebé 3 milions i mig d'euros i disposa d'una plantilla de 37 professionals, segons el govern. És el centre d'atenció primària més ben valorat de tots. A més, és el primer edifici de salut sostenible que combina energia fotovoltaica i geotèrmia. La consellera de Salut, Olga Pané, va reaparèixer públicament ahir després d'uns mesos de baixa i va recalcar la importància dels CAPs a Catalunya.
9: Sense la prevenció, emmalaltiríem molt més. És important l'atenció primària perquè resol, com aquí, que fa que augmentem la nostra capacitat diagnòstica de resoldre els problemes aquí. No cal que moltes coses ja les enviem a l'hospital perquè les podem diagnosticar i tractar aquí.
6: La consellera va reivindicar les inversions que s'estan fent en sanitat i la modernització i adequació del centre. Segons el govern, actualment hi ha 57 CAPs en obres, 26 de nous.

0: troben en construcció i en 31 si estan fent reformes de millora.
1: Gràcies, Llorenç. Per cert, que els comuns demanen la compareixença de la titular de Salut per donar explicacions sobre les llistes d'espera als hospitals. Un dels compromisos adquirits del govern va ser reduir-la a 67 dies, però els comuns asseguren que els pacients n'esperen més de 100 per a una primera visita. El 30 d'agost es commemora el Dia Internacional de les Víctimes de les Desaparicions Forçades. No hi ha un registre civil. El govern espanyol calcula que hi ha unes 114.000 víctimes, 2.400 de les quals a Catalunya. La major part de les desaparicions es van produir durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. Sense registres oficials, també es calcula que a Espanya es van robar uns 300.000 nadons entre el 1940 i el 1990, una època on existien centres de reclusió i internament per a joves embarassades que no tenien recursos. Se les humiliava i se les castigava. Una d'elles va ser la Itziar del Salto. El primer dia ja la van intentar convèncer perquè donés la seva filla en adopció, però no va cedir.
2: Des del primer moment que entres, la hermana Mónica, junto con la directora, me dijeron que qué pensaba hacer con lo que naciese, que lo que podía hacer era darlo en adopción. Entonces yo le dije que no, que yo no daba a mi hijo en adopción. No pudieron conmigo de esa manera y entonces pues me empezaron a machacar de diario.
1: A dia d'avui, milers de casos encara no s'han pogut resoldre. I més qüestions. Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones acusades de robatori i en busquen una tercera. Els presumptes autors fugien dels agents aquest dissabte a la tarda quan van provocar un accident a la P7 al Papiol. Conduïen en sentit contrari. En el sinistre es van veure implicats tres vehicles i el balanç és de 9 ferits, un d'ells crític que va ser traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Els fets, com comentaven, van tenir lloc ahir a la tarda. I canviem de qüestió per parlar-vos de les botigues de roba de segona mà que estan en auge. Barcelona és una de les grans ciutats europees del sector i acumula prop d'un centenar d'establiments. Peces amb personalitat, a un preu raonable i, sobretot, s'erigeix com una de les opcions més realistes per combatre la fast fashion. Joan Carles Montes domana.
3: Si una peça de roba està en bon estat, per què destruir-la, per què llançar-la a la brossa i per què comprar-ne una de nova? Aquí és on apareix la segona mà com una opció molt vàlida davant del fast fashion. Una alternativa ambiental molt, molt vàlida.
1: Abans de la pandèmia, el públic era principalment femení a partir dels 25 anys, però ara els menors de 20 també troben el que busquen, sobretot roba d'esport vintage, un sector cada vegada amb més presència i prestigi. En esports, derrota de l'Espanyol per 2-1 al camp de la Reial Societat. Els xuriurdins es van avançar al minut 3 i just abans del descans Robert igualava el marcador, però un segon contraatac va donar els 3 punts al conjunt basc. Aquest és l'anàlisi del tècnic Manolo González.
4: La situació de parella s'ha provocat nosaltres amb pèrdues sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar mal les vigilàncies i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos gols arribin de dos contraatacs és... A mi em fastigueix bastant, la veritat.
1: A segona divisió, doble victòria catalana, el Girona va golejar les Palmes 5-2 i el Sabadell va guanyar 1-0 l'Almeria. A la Lliga Femenina, l'Espanyol es va estrenar amb derrota al camp de l'Eibar 1-0. Avui, torn de les vigents campiones, el Barça comença defensant el títol. Al camp de la DG Tenerife serà a les 7 de la tarda. Abans, a les 12 del migdia, l'Atlètic Badalona. En motor, Marc Márquez es va endur la cursa a l'esprint del Gran Premi de l'Aragó. Avui, a les 2, la cursa llarga de MotoGP. I una cita que pot ser històrica, la final del Mundial Masculí d'hoquei herba que disputa la selecció espanyola contra Alemanya a partir de 4:45 de la tarda. 11 catalans, entre ells el capità Marc Miralles.
5: Estem molt contents de la maduresa que hem demostrat, sobretot el saber girar partits que no se'ns posen de cara i sobretot seguir jugant el nostre joc sempre.
1: 28 anys després tornen a disputar una final. En el seu palmarès, dues plates, la que van aconseguir el 1971 i la del 1998. I en ciclisme, novena etapa de la Vuelta amb un nou líder, Enric Mas, després de la caiguda i retirada del màxim favorit, Tadej Pogačar. L'eslové pateix una commoció cerebral, fractura de clavícula i una altra de cervical. L'esoterisme s'apodera de Cervera. Enmig de la bogeria i el deliri, el rei Felip V es va transformar a nit en el mascle Cabró, l'espectacle central de la Calarre, que ha congregat milers de persones a Cal Racó. Una nit que va començar amb l'encesa a la plaça de la Universitat, amb una prèvia on s'han repassat fets històrics com la Guerra de Successió i els decrets de Nova Planta i l'avançada del gran acte que ha estat el Cercavila amb Correfoc. Els artífexs d'aquesta representació, el Pol Bosch i la Gemma Oriol, els directors artístics, que després de 3 anys s'acomiaden.
6: El balanç és molt bo, Estem molt contents d'aquests anys, hem après moltíssimes coses i ha sortit molt bé.
7: Hi haurà moments de nervis, moments divertidíssims, moments d'agafar-nos i dir, ai, sap greu que s'acabi, i moments de dir, bueno, menys mal que és l'últim any, o sigui, passarem per tot arreu.
1: S'han cremat uns 450 quilos de pólvora i una assistència de rècord amb més de 40.000 visitants. Alfred García és la banda sonora de la Festa del Riu Ebre d'enguany. L'artista actua a les 8 del vespre al Passeig del Pont de Móra d'Ebre. És la cloenda d'una edició farcida de passejades pel riu d'una festa reconeguda com a festa tradicional d'interès nacional. Amb l'Alfred García ens acomiadem, ja ho saben, que passin un molt bon diumenge.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia, amb agost a les acaballes estem en plena operació tornada de les vacances d'estiu, una temporada turística que Catalunya tanca amb bones xifres. A l'espera de les dades oficials, els hotels catalans han batut rècords, ho van fer el juliol amb prop de 2,7 milions de turistes segons l'INE. De fet, tot l'any ha estat positiu, amb més de 13 milions de viatgers fins a l'agost. Més visitants, però estades més curtes i més cares, un 34% més que abans de la pandèmia. I un altre factor a tenir en compte, cada cop es desestacionalitza més al turisme. Això vol dir que s'espera un setembre i un octubre molt favorables. Aquest estiu 2026 ha estat marcat per la calor excessiva que també es deixa notar en el turisme.
2: Feia tanta calor que la gent no podia sortir a la platja ni dinar ni fer un most perquè la mateixa calor no ho permetia.
3: Very hot. Molto caldo, sí. Fatal. No estamos acostumbrados.
4: Estan més a la piscina al dematí i aprofiten quan no hi ha tant sol per donar tot per Barcelona.
5: Cuando en las noches y las tardes noches son cuando más aforo tenemos.
0: De seguida repassem tot plegat. Abans, la informació de servei. Una caiguda de la tensió elèctrica ha tallat aquest diumenge la circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona. La incidència ha estat a la zona de la Sagrera, on dos trens han quedat aturats i s'han hagut d'evacuar el passatge. Adif treballa per solucionar la incidència i no se sap quan es podrà restablir la circulació de trens. I la situació previsió del temps, emet Jordi Oriós.
6: Bona tarda. Avui, temps estable a Catalunya, amb cel poc ennuvolat en general i les temperatures en ascens, excepte al Ter Sud, en variaran poc. Avui, les màximes significatives elevades a la depressió de Lleida. S'esperen valors màxims de 35 graus a Lleida, 34 a Girona, 31 a Barcelona, 30 a Tarragona. Temperatures sense grans canvis fins al dimecres, quan s'espera una pujada de les temperatures especialment cap a l'interior. És una informació d'AEMET.
0: Amb l'Albert Bacas als comandaments tècnics, el Jaume Bernet a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: El sector de l'hostaleria celebra una temporada turística a Catalunya que tillen de molt bona. Els mesos estrella, juliol i agost, han deixat xifres d'ocupació que freguen el ple total a moltes destinacions. Les preferides continuen sent les de platja, amb pics d'ocupació també a l'interior, impulsats per l'eclipsi solar. Laura Zurriaga.
7: Els establiments hotelers catalans registren xifres de rècord al juliol. L'agost, a falta de conèixer el balanç oficial, ha estat un mes molt bo. Judit Lloberol, gerent del grup Costa Brava.
8: Hem d'acabar de fer números de tancament d'agost, però estic segura que podem arribar entre un 90 i un 95%.
7: Rècord d'ocupació també als càmpings gironins gràcies a la desestacionalització. Miquel Gotanegre, president de la Federació Catalana de Càmpings.
9: Jo crec que aquest any superarem els 12 milions de pernoctacions, tinguent en compte que aquest augment s'està produint pràcticament en la pre- i la post-temporada.
7: Explica que preveuen assolir els 22 milions de pernoctacions enguany a tot Catalunya, malgrat que la factura elèctrica s'ha duplicat aquest mes per les altes temperatures. A les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada, mitjana d'un 90% d'ocupació, amb estades més curtes. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria de Tarragona.
10: La gent, diguem-ne, s'ha acostumat més a fer menys dies gastant el que té que no fer més dies gastant menys. Prefereix viure el que vol viure, fer l'experiència que vol fer.
7: A Lleida s'han disparat les pernoctacions gràcies a l'eclipsi. Josep Castellarnau, president de la Federació Hotelera de Lleida.
11: La valoració, per tant, és positiva. Ha estat entre un 70 i un 80 la primera setmana, d'un 90 a un 95-100. El pont està al 25.
7: A Catalunya ens visiten principalment turistes nacionals i europeus, tot i que a Barcelona lideren els estatunidencs.
12: Jo visité la Sagrada Família, el Palau de Música.
13: Pues fui a visitar la Sagrada Família, el Parque Güell.
7: Cal preparar la butxaca, això sí, perquè a la capital catalana el preu per habitació s'enfila a 180 euros. Al territori català, el juliol s'ha encarit un 34% en comparació amb l'any 2019.
0: I no és per turisme, sinó en viatge oficial. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, comença avui una visita institucional a Bòsnia i Hercegovina, Polònia i Ucraïna. L'objectiu del viatge és reforçar els vincles de cooperació de la capital catalana amb els territoris afectats per conflictes bèl·lics i lliurar ajuda humanitària. També el president de la Generalitat, Salvador Illa, visita Ucraïna en els pròxims dies, Llorenç Llop.
14: Ho va anunciar ahir durant la inauguració del cap d'Almenar en l'últim dia de la trobada de govern a les comarques de Lleida. A Ucraïna, Salvador Illa podria coincidir amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que visitarà les diferents ciutats europees amb l'objectiu de promoure vincles històrics, de cooperació, defensar els drets humans i entregar ajuda humanitària. Avui el batlle ja es troba a Sarajevo, que és la primera parada d'un full de ruta de 6 dies. El vincle amb la capital bosniana es remunta a la Guerra dels Balcans, quan la capital catalana va crear el districte 11 i que a dia d'avui encara manté diferents projectes de col·laboració en marxa. Collboni també visitarà Varsovia i es reunirà amb el seu homòleg. Serà la primera vegada que un alcalde de Barcelona visiti la capital de Polònia. Els actes centrals d'aquesta emissió institucional humanitària tindran lloc a Kiev, la capital ucraïnesa. Collboni visitarà sistemes de protecció civil i refugis afectats pels atacs russos i lliurarà material humanitari. Trobada també amb Sor Lucía Caram per evaluar les conseqüències d'una guerra enquistada des del febrer del 2022 i les afectacions sobre la població civil ucraïnesa.
0: A poc més d'una setmana per a l'inici del curs escolar, les llars amb criatures es preparen aquests dies per la tornada a l'escola. La compra de llibres i altre material escolar, roba i tot el necessari per al primer dia de classe, suposa una despesa familiar considerable. Maria Gómez.
15: La tornada a l'escola, un daltabaix econòmic per a moltes famílies.
16: Llibres, carpetes, retoladors...
17: Estan mirant alguna motxilla, algun tàper, alguna ampolla...
15: 500 euros de mitjana, però és només al principi perquè tot un any escolar en una escola pública se situa a prop dels 1.000 euros i gairebé 3.000 en cas de la concertada. Són dades de l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, que emplaça les famílies a seguir tres principis bàsics. Enrique García n'és el portaveu.
18: Planificació i apuntar en un paper aquello que realmente necesitamos. Pues la siguiente es la reutilización. Tener en cuenta qué podemos reutilizar de material, libro de texto, ropa, y que nos permita un ahorro significativo. La comparación. Los libros pueden variar hasta un 25% de precio en función del establecimiento donde los compramos.
15: Donar resposta a una d'aquestes regles d'or, la reutilització va ser l'objectiu de Badoca, una empresa que dissenya i gestiona els projectes de llibres de text en funció de les realitats de cada centre. Una opció que té beneficis per a les famílies, però també sobre l'alumnat. N'hem parlat amb l'Àngels Quílez.
19: Un cop ja hi comencen i veuen també l'assalt econòmic i veuen també l'ús que se li dona, també, sí, és una manera també de poder educar els infants, no? Educar els alumnes amb el futur, no? Educar els alumnes amb aquest consum responsable.
15: Iniciatives que cada vegada guanyen més adeptes.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya té els recursos per abordar una progressiva millora educativa, però reclama seny. En una entrevista al periòdico, a les portes d'una nova vaga de docents al primer dia de curs, Illa demana una actitud de responsabilitat i serenor. El govern té voluntat de millora, diu, però ho farà tocant de peus a terra. No es poden demanar impossibles, afirma el president de la Generalitat, que expressa el seu suport a la consellera d'Educació, Esther Niubó. Al sector de l'ensenyament hi ha un element que ha vingut per a quedar-s'hi i que està revolucionant la manera de treballar. Parlem de la IA, la intel·ligència artificial. Ofereix un ventall de possibilitats a l'hora de buscar informació i fins i tot pot elaborar treballs. Per això els mestres han d'estar molt atents per tal de detectar aquesta possibilitat, si l'alumne ha fet realment la feina. La IA fa replantejar-se la tasca dels docents i també la dels estudiants. Marius Martínez és pedagog, doctor en Ciències de l'Educació i president del Fòrum d'Intel·ligència Artificial i Educació del Consell de l'Educació de Catalunya. Benvingut.
20: Moltes gràcies.
0: Des de fa un temps hi ha un convidat més a l'aula, i sobretot a casa, a l'hora de fer els deures i els treballs. La IA pot ser una ajuda, però també una excusa per escaquejar-se i no treballar, no? Aleshores, IA sí, IA no. Suposo que la clau és trobar l'equilibri, que sigui una eina d'ajuda, però que no eximeixi l'alumne de fer la seva tasca.
20: Justament. La IA ha de ser una eina al servei de l'aprenentatge i no un substitut del procés d'aprenentatge que ha de fer l'alumne. Per tant, la IA ens col·loca davant del mirall i ens fa pensar quina proposta li hem de fer a l'alumne perquè l'alumne pugui aprendre i alhora treure un rendiment addicional utilitzant les eines que en cada moment han d'estar al seu abast.
0: O sigui, tenim beneficis, també inconvenients, de la intel·ligència artificial, i un dels perills és pensar de què serveix estudiar si una màquina et pot fer la feina, no? Però després ens trobem estudis com el que recentment s'ha fet a la Xina, segons el qual la IA et pot fer aconseguir una bona nota en un treball, però a llarg termini els resultats dels exàmens són pobres. Aleshores, no és sort tot el que lluu, no?
20: Clar, estem en un inici d'una transformació, i aquest inici, segons diuen alguns experts, ens durà un procés de reflexió, de proves i d'anar ajustant què volem fer, que ens pot durar potser 20 anys. Si pensem, per exemple, el que hem tardat amb el tema de les pantalles i els dispositius mòbils a prendre consciència dels beneficis que pot tenir en determinats moments, però també dels perjudicis que en pot tenir d'altres, doncs els mòbils estan entre nosaltres des de fa més de 20 anys i les pantalles majoritàriament també. I tot just ha estat fa molt poc temps que s'ha començat a regular quan sí que és interessant, doncs, que hi hagi pantalles i dispositius mòbils, i quan no, perquè interfereix en el desenvolupament de competències i de dinàmiques que són molt interessants. Amb la IA ens passarà el mateix, tot just acaba d'aterrar fa 2-3 anys, i ara estem en fase, primer alguns de fascinació, altres de terror. Crec que hem d'aprendre a trobar el punt mig a base de ser molt crítics, d'utilitzar-la amb molta cura, amb molta supervisió, i d'anar mesurant quins efectes té. Aquests estudis, com el de la Xina o d'altres que han anat sortint, ens van mostrant algunes idees que haurem de tenir en compte a l'hora de prendre decisions de quan sí i quan no. I haurem de poder decidir que en alguns moments no.
0: Mm-hmm. Clar, la màquina pot fer les coses millor que algunes persones en molts moments, però segurament en un moment com aquest de tantes incerteses, on costa tant discernir el que és veritat, el que és mentida, les notícies falses, potser és més necessari que mai tenir un esperit crític, no? Saber pensar, i això no t'ho dona la tecnologia, això sí que t'ho pot ensenyar un professor.
20: Clar, però no només l'esperit crític, sinó també la capacitat d'empatitzar, de posar-se en el lloc de l'altre, o de contextualitzar, d'entendre les coses en un determinat context, amb elements que provenen d'aquest entorn, no pròpiament del que estem fent, són qualitats que atribuïm, almenys de moment, a la intel·ligència natural. I, per tant, és el que hem de desenvolupar en interacció entre persones, no amb màquines.
0: Com canvia la intel·ligència artificial la professió de docent? Perquè canvia la vida dels alumnes, però també la dels mestres, no? Com us ha canviat?
20: Jo crec que ens obligarà, no és que ens hagi canviat encara, perquè jo crec que encara estem una mica esturats i una mica amoïnats i una mica veient què podem fer, ens obliga a repensar què és el que volem que un alumne faci amb nosaltres, quina proposta és la que li hem de fer per tal que aquesta persona desenvolupi allò que volem que desenvolupi. I també ens obliga a repensar què avaluem. Potser no estem avaluant el que fa l'alumne, sinó el que ha fet la màquina.
0: En el cas dels mòbils es va establir, doncs, un límit d'edat, no? A partir de quina edat es podia accedir al mòbil, no? O seria adequat per als nois. En el cas de la intel·ligència artificial hi hauria un límit d'edat? A partir de quina edat es podria treballar amb la IA?
20: Bé, jo crec que la recerca en educació s'ha de cuidar justament d'això. I, per tant, ha de començar a determinar en quin moment un alumne és capaç de discernir que el que la màquina li està proporcionant és una cosa o és una altra, és informació veraç o no. I, per tant, doncs, a partir d'aquest criteri, potser haurem d'introduir potser una edat i també, sobretot, moments en els quals sí i moments en els quals no. En el tema dels mòbils, i torno a aquest tema perquè, com deia abans, perquè és un tema del qual tenim 20 anys d'experiència, no? Perquè és que amb la intel·ligència artificial no en tenim d'experiència, és nou. Però en el cas dels mòbils, es va poder determinar, o de les pantalles, que fins als 3 anys l'efecte és nociu en tots els casos, i per tant no hi hauria d'haver mòbils, no només en interacció amb els infants, sinó en el seu entorn immediat. Quan un adult ha de fer servir un mòbil amb un infant, hauria de retirar-se. I això ho sabem perquè la recerca ho ha pogut demostrar. I després la introducció ha de ser progressiva, supervisada, amb propòsit, reduïda, en poca estona, combinant coses, etc. No? Doncs en aquest cas haurem de fer el mateix. A partir de quina edat? Ho haurem d'anar determinant. El que és clar és que un alumne no pot pensar que el que té a l'altra banda és un humanoide, perquè no ho és. Ni és una persona, perquè no ho és. Ni tot el que diu la màquina és cert, perquè no ho és. Aleshores, en quin moment l'alumne té capacitat de discernir tot això o fins a quin punt pot fer un ús o un altre de tot això? Doncs això és el que la recerca i les proves molt, molt curoses i progressives ha d'anar mostrant.
0: Està clar que la IA ha irromput al món de l'ensenyament, com en altres aspectes de la vida, i no ho podem obviar, sinó que l'hem d'integrar, però amb les millors condicions, no? Que sigui una aliada, que sigui una eina i no pas un problema. Màrius Martínez, president del Fòrum d'Intel·ligència Artificial i Educació del Consell d'Educació de Catalunya, moltíssimes gràcies.
20: Fins una altra, moltes gràcies.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: En el Dia Internacional de les Víctimes de Desaparicions Forçades volem parar atenció a un capítol fosc de la nostra història recent. La desaparició de nadons durant la dictadura, robats en néixer a les seves mares, moltes adolescents i vulnerables. Una xacra que va durar fins a la democràcia. És el cas de la Clara. Ella va donar llum als 14 anys, s'havia quedat embarassada fruit d'una violació i va ser tutelada per l'administració. Va parir a la clínica de Xeus l'any 1987 i li van dir que la criatura havia nascut morta. 27 anys després va saber que tenia una filla viva que l'estava buscant.
2: Lo que yo sí que recuerdo fue despertar, preguntar y me comunicó que, bueno, que mi hijo había fallecido y a mí me dieron el alta el día 21 y mi hija nació el 18 de junio de 1987 a la una del mediodía y el día 21 por la mañana es que ya me echaban, es decir, no que me llevaban al centro, es que me invitaron a marchar y no tenía dónde ir. Me dejan en la calle y yo recuerdo perfectamente de estar yendo a la estación de Sants en ese momento, andando con 16 puntos, con fiebre, además se me había infectado. Porque no me llevaron más al hospital a una revisión. ¿Sabes lo que pasa? Que en aquel momento, cuando eres una persona bastante vulnerable, hacen contigo lo que quieren. Lo que hicieron conmigo fue, bueno, inhumano. Porque una persona vulnerable, donde está pasando una situación en su casa trágica, donde la violan, porque yo fui una niña violada, entonces lo que hacen es seguir atacando, seguir haciéndote daño. Yo solo pido justicia, que se reconozca la verdad, lo que me hicieron, que se me reconozca que el Tribunal de Menores actuó mal, que yo jamás ni abandoné ni di a mi hija en adopción.
0: De casos com el de la Clara n'hi ha més, molts més. Es parla d'uns 300.000 nens robats a Espanya, Llorenç Llop.
14: Mai s'ha realitzat una investigació oficial i, per tant, no coneixem la xifra real, però en els darrers anys s'ha parlat que podrien ser 300.000 els nadons sostrets a Espanya durant els anys 1940 i 1990. En aquella època existien centres de reclusió i internament per a joves solteres, embarassades i sense recursos. Allí patien càstigs, humiliacions i eren amenaçades perquè donessin els seus fills en adopció. 300.000 mares van ser enganyades per aquesta xarxa mafiosa, milers de bebès robats i intercanviats per diners, d'altres donats per morts però entregats a una família diferent. Moltíssims casos que en ple 2026 encara no s'ha pogut resoldre i que afecten a moltes famílies que només volen justícia, conèixer la veritat i reparar el mal. Neus Roig, antropòloga i autora del llibre sobre el tràfic de nadons No llores, que vas a ser feliç, explica la realitat que viuen les víctimes.
21: I han entregat més de 2.500 identitats de persones que volen saber qui és la seva mare. Ni una sola reclamació econòmica, ni una sola queixa. O sigui, les persones el que busquen és trobar qui són.
14: A banda dels nadons, el govern espanyol calcula que hi ha unes 114.000 víctimes de desaparicions forçades, de les quals a Catalunya n'hi hauria 2.400. La major part d'aquestes desaparicions van ser comeses durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. Tampoc existeix una classificació oficial de països, però el president de l'executiu, Pedro Sánchez, va assegurar que Espanya és el segon país amb més víctimes, només per darrere de Cambodja.
0: El Cirque du Soleil s'acomiada de l'Hospitalet de Llobregat, la seva seu durant 8 anys, amb l'espectacle Curiós, que desplegarà el seu univers de fantasia i acrobàcies a partir d'aquest setembre. La companyia canadenca aixeca per última vegada la seva gran carpa a l'esplanada de la Feixa Llarga, on s'estarà fins a l'octubre, i busca una nova ubicació a l'àrea metropolitana de Barcelona. Marta Arquín.
3: Mentre la companyia quebequesa busca un nou lloc estable a l'àrea de Barcelona, planta per últim cop la seva gran carpa a l'Hospitalet de Llobregat. L'estructura té 19 metres d'altura, 52 de diàmetre i una capacitat per a 2.500 espectadors. Els operaris estan enllestint el seu muntatge per acollir a partir del 3 de setembre i fins al 18 d'octubre Curios. Egoitz Gorbea és el cap adjunt de so de l'espectacle.
4: La carpa tiene los mástiles, llegan a 24 metros de altura y la tienda llega a 19. Luego hay alrededor de 60 postes que sujetan la estructura.
3: Curios, estrenat el 2014, és un espectacle inspirat en els gabinets de curiositats, protagonitzat per un científic que aconsegueix obrir la porta a una altra dimensió, un món ocult ple de meravelles, habitat per personatges extraordinaris que transformaran el seu univers. Ambientat en un laboratori d'estètica steampunk de finals del segle XIX, el show combina les acrobàcies, la fantasia i la música en directe característics del Cirque du Soleil. Destaquen una mà metàl·lica gegant de 340 quilos, un centre de vestits i 50 artistes sobre l'escenari. El seu director artístic és Michael Smith.
22: Si usamos nuestra curiosidad, todo es posible.
3: Aquest serà el quart i últim espectacle del Cirque du Soleil al Districte Cultural de l'Hospitalet de Llobregat, que ha estat casa seva els últims 8 anys, després que l'Ajuntament de la localitat hagi donat per finalitzat l'acord amb la companyia per destinar l'espai, equipaments i zones verdes.

0: Esports, el Barça tanca demà a 2:15 de la nit la tercera jornada de Lliga davant del Rayo Vallecano. Denis Clusa, bona tarda.
1: Què tal, Olga? Bona tarda. Fa només uns minuts ha comparegut el tècnic Hansi Flick davant dels mitjans de comunicació. Germà García, bona tarda.
2: Què tal, Dani? Bona tarda. Sí, efectivament, aquí a la sala de premsa de la ciutat esportiva Joan Gamper ha finalitzat la conferència de premsa de Hansi Flick, una conferència que podríem dir que ha tingut un perfil bastant baix. No hi ha hagut cap pregunta referida a Julián Álvarez, fins i tot s'ha estranyat el mateix Hansi Flick, ha dit avui no em pregunteu. Ha dit, entre d'altres coses, que evidentment des de la secretaria tècnica amb Deco al capdavant doncs es continua encara treballant, perquè recordem que no es tanca el mercat fins demà, i en qualsevol cas ha dit que està molt satisfet de tot el que té, de com estan treballant, i l'anem a escoltar ara perquè precisament ha dit això, que estan en un bon moment i que de moment la plantilla que té es dona per satisfet. L'escoltem.
3: You know, this is in a season a lot of things can happen and at the moment we are in a good mood,
1: Bé, en una temporada poden passar moltes coses, però avui per avui estem bé. Tot té a veure amb com juguem com a equip. No es tracta d'un jugador o de dos. Es tracta d'estar connectats i de ser un equip. L'entorn i l'ambient és molt bo i s'ha de seguir així. És important per aconseguir els objectius. L'esperit de l'equip ara mateix és molt important.
2: Doncs això és el que comentava Hansi Flick. No ha volgut entrar a valorar, com ahir va dir Mourinho, que per ell la pilota d'or seria per Kylian Mbappé, perquè considera que és el millor jugador que hi ha. Ha dit que no és la seva tasca, que bastant té per tal de dirigir cada dia el Futbol Club Barcelona en els seus entrenaments, que no és fan d'aquestes coses, ha arribat a dir. També ha parlat de Rodri, ha dit que va tenir uns petits problemes musculars, però res important. Avui ha entrenat amb total normalitat i diu que està en condicions de poder jugar demà. I en quant a la sessió preparatòria, doncs dir que Frenkie de Jong, Gavi i Rooney Bardaghi han estat les absències, els tres lesionats, a més de Marc Casado, que continua fora, buscant-li encara una sortida que possiblement es pugui fer ja efectiva en les properes hores, tota vegada que demà tancarà aquest mercat. Héctor Fort, recordem que ahir va ser traspassat a la Reial Societat, 8 milions d'euros pel 50% dels seus drets, i el Barça, a més, es guarda una opció de recompra de 20 milions d'euros. A banda de tot això, ha parlat de Hans Abdelkarim, el jugador egipci, el davanter, ha dit que no és fàcil encabir jugadors tan joves dins del primer equip, però que està treballant molt bé i que evidentment compta amb ell i que tindrà oportunitats al llarg d'aquest temps. I poca cosa més. De Lamine Yamal també ha comentat que el veu bé, que somriu, que en els entrenaments ho dona absolutament tot, que l'altre dia va jugar els 90 minuts i que per tant no hi ha cap problema de tots els rumors que han sortit de que si està trist, etc, que ell no ho veu ni molt menys. Per cert, que Dalí Vakovic també ha dit que avui ha entrenat amb el grup, que seguirà lluitant amb Chesney, sí, per tal de fer-se amb la posició de suplent de Joan Garcia, igual que Visibu, que ha entrenat avui amb el primer equip, però que té fitxa, recordem-ho, del filial. El partit de demà, a 2:15 de la nit, al Spotify Camp Nou contra el Rayo Vallecano.
1: Bé, doncs jo crec que Hansi Flick té ganes ja de que acabi el mercat i ja de poder pensar només en el que és l'aspecte esportiu, no, germà?
2: Sí, tots tenim moltes ganes de que acabi.
1: La veritat és que sí. Doncs moltíssimes gràcies, germà, t'escoltarem demà.
2: Fins ara.
0: La resta d'equips catalans, tant a la primera com a la segona divisió, van jugar ahir i ens deixen diferents sensacions.
1: Doncs sí, a primera divisió l'Espanyol no va poder fer un bon partit, va acabar perdent a Noeta davant la Reial Societat per 2-1. Els blanquiblaus es van veure superats per un conjunt local que va ser més incisiu durant tot el partit, però el que més va lamentar el tècnic perico, Manolo González, va ser precisament encaixar els dos gols en contraatacs. L'escoltem.
4: Tras el descanso pienso que el partido se ha igualado mucho más, pero es lo que te digo, lo que me fastidia más del partido, porque otros años, por ejemplo, perdimos 2-1 aquí hace dos años y sufrimos mucho más sin balón, por ejemplo, o sea, no teníamos el balón, nos costaba mucho más contraatacar. Es un partido muy diferente al de hoy. A mí lo que me molesta mucho hoy es que los dos goles sean de dos contraataques. Jugando fuera de casa, en campo la Real, que no metan dos goles de contraataque, a mí eso sí que me fastidia bastante.
1: Bé, doncs això és el que ha d'intentar millorar el conjunt perícola. L'Espanyol queda ara momentàniament en desena posició, amb 3 punts, els que va aconseguir la primera jornada davant el Llevant a l'RCD Stadium. La propera jornada s'enfrontaran al Sevilla. I avui es disputaran també 3 partits més de primera divisió. A les 5, el Real Madrid de José Mourinho davant el Madrid Málaga, a 8:15 Deportivo de la Coruña, València, i a 9:15 Celta Atlètic de Bilbao. Pel que fa a la segona divisió, millor sort ahir pels equips catalans. El Sabadell va poder celebrar una victòria a la nova Creu Alta, a la categoria de plata, 5 anys després, i més concretament 11 anys més tard, per la seva afició, que no va poder viure l'última temporada a segona divisió degut a la pandèmia. El davanter estatunidenc Nicolás Gioacchini, nova incorporació d'aquest estiu, va marcar l'únic gol del partit al minut 53. Bé, abans ell mateix a la primera meitat ja ho havia aconseguit, però el gol va ser anul·lat per una falta prèvia. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, es mostrava molt content per la victòria i també per l'ambient viscut a la nova Creu Alta.
5: Brutal l'ambient i brutal la capacitat que té aquest estadi d'empantar l'equip. Penso que el partit ha estat en la línia del que ve fent l'equip. Un partit on hem sortit a portar la iniciativa, no especular, anar pel partit.
1: Bé, doncs un Ferran Costa que està realment molt content de com ha començat de moment el seu equip aquesta temporada. Encara no coneix la derrota. Els arlequinats són ara cinquens amb 5 punts. I bones notícies també per l'altre equip català de segona divisió, el Girona, que va aconseguir una gran victòria per 5-2 davant les Palmes a Montilivi. Ens ho explica Josep Guardiola, Girona.
6: Només era la tercera jornada de Lliga, però el Girona ja necessitava reivindicar-se i ahir el vespre va fer-ho de la millor manera possible amb una golejada àmplia davant de la Unió Deportiva Les Palmes per 5-2. Gols de Justin, Fran Beltran, 2 de Yacer Esprilla i un d'Izan. Un triomf que permet que el vestidor agafi confiança, tal i com explica el tècnic Quique Álvarez.
7: La victòria és una victòria, però sobretot és, jo crec que reforça l'equip, reforça el treball que estan fent les últimes setmanes i crec que és a nivell moral. Està clar que hem fet coses bé per guanyar un partit així futbolísticament, però és important a nivell moral de tothom. Feia bastant que no guanyàvem a casa i, bueno, és un punt important.
6: El partit també va deixar els debuts de Pixur i de Bonyar. En canvi, no s'han estrenat encara amb la samarreta del Girona ni Moomin ni tampoc Unai. Pròxim compromís per l'equip gironí dissabte vinent al camp de l'Sporting. De moment, però, unes quantes hores encara incertes per tancar el mercat de fitxatges.
1: Moltes gràcies, Josep. Doncs esperem que li vagi bé al Girona, també.
0: Més enllà del futbol, una de les notícies esportives del cap de setmana és la caiguda de Tadej Pogačar.
1: Sens dubte, Olga, va ser la gran notícia del dia ahir, la gran notícia negativa, evidentment, en el món de l'esport, aquesta caiguda de la gran estrella del ciclisme actual, Tadej Pogačar, que el va obligar a abandonar la Vuelta a Espanya quan liderava de manera solvent la classificació general de la prova. Doncs bé, el que sabem a hores d'ara és que el crac eslové es troba ingressat a l'Hospital de Xeus de Barcelona, acompanyat també pels metges del seu equip de l'UAE. De moment, s'espera que sigui operat en els pròxims dies d'una fractura de clavícula, tot i que haurà d'esperar una mica per precaució, degut a que també va patir una commoció cerebral. Pel que fa a la competició, més enllà d'aquesta caiguda de Pogačar, que evidentment deixa la Vuelta a Espanya, doncs amb una mica de regust amarg, però avui es disputarà la novena etapa entre Vilajoiosa i l'Alta Aitana, i el líder de moment de la general en absència de Pogačar és el ciclista mallorquí del Movistar, Enric Mas.
0: I atenció també a l'hoquei herba, la selecció espanyola masculina, amb molts jugadors catalans, juga avui la final del Mundial davant Alemanya.
1: Els de Max Caldes han aconseguit una fita històrica, plantar-se en una final del Mundial 28 anys després de fer-ho per última vegada. Els Red Sticks van derrotar a Països Baixos 4-3 a les semifinals i avui tenen l'oportunitat de convertir-se en campions del món. El jugador català de la selecció, Marc Miralles, creu que tenen moltes opcions de guanyar.
8: Pensem que per les circumstàncies de ser una final i tot l'al·licient extra que té això fa que no et serveixi del tot de referència per saber què passarà o no passarà, però sí que estem confiats en que amb les nostres armes i jugant al nostre joc tenim moltes opcions de guanyar-lo.
1: El partit es disputarà a partir de 4:45 de la tarda a la ciutat holandesa d'Amstelveen i es podrà veure en directe per Teledeporte. Avui també comença l'Open dels Estats Units de tennis i ara a les 2 tindrem la cursa del GP d'Aragó de MotoGP.
0: Gràcies, Dani.
1: Gràcies.
9: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
10: 14 horas fin de semana. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch.